0: Joaquín López Bustamante, Radio 5, Todo Notícies.
1: S'han despertat mullades les fulles del camp del fals veí. S'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfa.

la bossa buida i el carro ple. Trots, tomata, aquí de verdures collides del seu hort. La mula sua, el carro crida i l'home tanca el